0: Avui por hoy, Àngels Barceló.
1: Hoy por hoy, Menorca, Luis Soler.
2: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Avui per Avui Menorca. Avui és dilluns, dia 1 de juny. Sempre va molt bé que comencem el mes per el dia 1, però bueno, el calendari és com és. En tot cas, sí que es nota que hi ha canvi de mes i arrenca juny, però d'alguna manera tenim tots, crec, la major part de nosaltres almenys, la ment posada en el solstici d'estiu, les altes temperatures que tenim, l'arribada de Sant Joan, el que es nota a l'estiu, i tot el que això significa. O potser no. Pot ser que primen altres qüestions i tenim el cap ficat en altres qüestions. D'una o una altra manera, el que a nosaltres sí que tenim molt en el cap és saber a veure si continuarem tinguent calor en aquests dies. Una informació que ens avança avui Juan Carlos Peña. Bona tarda.
3: Bona tarda, què tal? Avui i demà a Menorca, temps estable, avui amb pocs canvis a les temperatures. Arribarem a màximes de 29 graus a Ciutadella, 28 a Maó. Demà dimarts les temperatures pujaran i arribarem a màximes de 31 graus a Ciutadella i 29 a Maó. Això sí, a partir de dimecres les temperatures començaran a baixar i la calor s'anirà debilitant. És una informació d'EMET.
4: Landino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
5: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
4: Ven a verlos en Landino Mahó. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
6: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
2: Nova pàgina d'esports, Jordi Rivera, bon dia.
7: Hola, bon dia.
2: Avui per xerrar de vòlei, per xerrar de renovacions.
7: Bueno, més que de renovacions, de reelecció. Una renovació és la que fas a un jugador o a un entrenador que acaba contracte. Una reelecció és quan doncs, els socis tenen dret a escollir i bé, a través d'unes votacions o bé a través de que ets l'únic candidat, doncs has resultat reescuit com a nou o com a president. I aquest és el cas que ens ocupa. I a l'altra banda del fil telefònic tenim el president in pectore, perquè encara no s'ha formalitzat aquesta reelecció, del Club Vòlei Ciutadella, a qui molts coneixem també per la Barca de Menorca. Andreu Hernández, molt bon dia.
2: Bon dia.
8: Bon dia, bon dia.
7: Ho hem explicat bé, no? O sigui, reescollit in pectore, i explica'ns per què.
8: Bé, realment nosaltres tenim eleccions obertes a qualsevol soci que s'hi vulgui presentar, no? Cada un té dret a presentar una llista amb diferents directius i en el moment en què n'hi hagi més d'una o dues, pues, es fa una assemblea extraordinària on es procedeix a votar. Pol normal amb aquest tipus de club com els nostres, que sempre hi hagi un consens, no? de la junta que presidirà. En aquest cas, però nosaltres no hem tingut cap tipus de requeriment ni de cap soci que hagi estat en contra o que hagi volgut presentar una alternativa. Per tant, serem la mateixa junta que hem estat els darrers, em sembla, 8 o 12 anys, seguint el mateix camí que tenim marcat, no?, per les línies de continuïtat i de tranquil·litat en el Sanatxí d'Esclub.
7: Si ens hem de senyir el que és el calendari, s'ha de comentar que hi havia termini fins ahir de presentar-se a les eleccions i, com bé has dit, doncs, només s'ha presentat una candidatura i d'avui de matí la comissió electoral del Club Vòlei Ciutadella hi ha més una nota explicant precisament això, és que en haver només una candidatura, doncs ja quedes com a president pels propers 4 anys. Ha estat així, no?
8: Sí, exacte. Vull dir, les places per presentar candidatura era ahir a les 8 i mitja de vespre, no? Vull dir, la comissió ja estava preparada per si hi havia o no hi havia cap tipus de nova presentació, perquè no, potser la nostra es va presentar dissabte, no sembla que era. I bé, doncs la veritat és que és un procés molt tranquil, com han estat tots els que es cobrin ara, no? El més normal en aquest cas és que, bueno, doncs d'aquí 4 anys o abans inclús, doncs jo dic, doncs per temes personals o per el que sigui, no? Doncs no vull continuar o no puc o el que fos, i arribar doncs, a un acord amb una altra persona de la directiva o amb algú que tots els directius estiguin d'acord i fer processos, diguéssim, tranquils, no amb el que passa en el Madrid ara mateix. No? Estem molt al fora d'aquest sembrat.
2: I com s'imagina, Andreu, aquests propers 4 anys? O com li agradaria que fossin aquests propers 4 anys pel vòlei?
8: A veure, nosaltres tenim una idea molt clara que és de continuïtat de la feina que es fa. En altres sentits, nostre es basa en més de 20 equips menors, des d'infantils a la 20 fins a sèniors, liderats per un equip professional de màxim nivell i que competeix a totes, tant a Espanya com a Europa. No? I tot això, doncs, en base d'una direcció del club i tècnica i esportiva de gent d'aquí de la casa, no? De gent de pròpiament ciutadana. Nosaltres ens considerem un club social, no som un club, com he dit moltes vegades, que depenem d'un mecenes o de el que li vulguem dir, i la veritat és que per part nostra estem molt satisfets del camí que hem anat fent aquests anys. No hem d'oblidar que avui en dia hem estat campions de tot el que ens hem presentat, que tenim 8 anys jugant a Europa, que som probablement la institució esportiva més exitosa de Menorca tota la seva història, i la veritat és que això pues, us marca una mica que el camí que hem anat fent no és molt equivocat. Evidentment ens podem tenir errors com tothom, però la línia que volem és continuar i sempre, com dic, cada any poder donar una passa més, per petita que sigui, de cara que potser voleibol encara més sigui l'esport de referència aquí a Ciutadella i fins a Zona Manca.
7: Senyor Hernández, expliqui'ns una miqueta qui l'acompanyen a la candidatura. Quins seran els membres de la Junta que serà formalitzada, oficialitzada el proper dia 19?
8: Bueno, el vicepresident és en Ignasi Hernández, que fa, pues, no sé si es va retirar de jugador en els 50 i pico d'anys, bueno, encara jugava, i ell és directiu des de l'any, me sembla que 2005 o 6, vull dir, inclús molt, inclús abans, no? La secretària serà en Lourdes Llorenç, que té molta experiència amb els equips de base, perquè de fet és entrenadora d'equips infantils del club i també de les escoles esportives municipals. El tresorer Miquel Moll, d'aner, de tresorer des que van començar, vaig començar jo de president ara fa 12 anys, i després hi ha vocals, que tenim en Juanjo Cintas, en Juanjo Pons, que va ser president del club precisament durant 4 anys, fent 700, en Pep Llorenç, que és el director tècnic i esportiu del club, a part de ser entrenador de la Barca, i després hi ha en Pedro Munà, que és dels serveis legals i jurídics, bueno, ell resideix a Palma, però bueno, també és directiu des que jo som. He estat president de la Junta. No? I som, bueno, pues, una junta directiva composada de 8 persones, que duim ja molt d'anys amb aquesta planificació, amb aquest projecte, i la veritat és que si ja que tenim és de continuïtat i de millorar amb el possible.
7: Aquesta tranquil·litat en el procés electoral, creu que ajudar a l'equip, que veu que no hi ha tensions socials al voltant de l'entitat?
8: Per suposat. Vull dir, aquesta continuïtat i aquesta estabilitat que volem transmetre i que, de fet, és real, ajuda que quan ens dirigim a una jugadora professional perquè s'incorpori, pot sap on ve. Vull dir, sap que no hi ha grans canvis, que la línia que es marca et segueix puntualment, i de fet, pues, llavors, en principi ja et dic, és que tampoc hi hauria d'haver molt problema si, per exemple, en vez de ser president, per això que sé, hagués accedit a algun company de la meva junta o algun directiu d'altres juntes que hi ha hagut, perquè normalment aquestes, diguéssim, aquests canvis o aquests procediments es fan per consens, m'entens? Estic d'acord. Jo quan vaig accedir a la presidència ara fa 12 anys, pues, els directius anteriors estaven d'acord en que m'ha presentat jo i que accedís jo, i no hi havia tampoc cap altra candidatura. Llavors, jo entenc que no és una qüestió purament de la junta nostra, sinó de tarannà una mica d'escup, no? que fa les coses d'aquesta manera, no d'ara, sinó des de ja fa pues, 40 anys que el club està en marxa.
2: Doncs Andreu Hernández, moltes gràcies per haver-nos atès avui al nostre Avui per Avui Menorca i molt bon dia.
8: Moltes gràcies a vosaltres i bueno, hem de voler ja, ho sabeu. Així som i molt contestes entre la qual.
7: I de tal emissora, només dir que desitgem tots els èxits del món al Club Volei Ciutadella, no només a la Barca, sinó a tots aquests equips que tracten de pujar de categoria i d'aconseguir campionats balears i nacionals en categories inferiors.
8: Fa molta feina que no surt tant als mitjans com és normal, però déu-n'hi-do de gent que juga i de gent que li agrada el voleibol i estem molt contents d'aquesta resposta que té la nostra massa social. Que no només vota, sinó que també juga.
9: Dedicatòria amb Bep Portella.
10: Hola, molt bon dia i bona hora i ben trobats, com sempre. Ja sabeu que de l'Aurencs i a l'Aurencs són les persones amb més capacitat d'inventiva i emprenedoria que hi ha a Menorca. No faria falta parlar dels grans empresaris que han sortit a l'O. Rafael Timonea, la bijuteria, en Gavino Sintes, en els gelats i el turisme, en Amaruja en el comerç, en Toni Pons també en el turisme, en Pos Quintana en el calçat, en Roger la distribució de premsa a Balears, en Marquès alimentació, en Mascaró Morera en la distribució de béns, i segur que me'n deixaria molts. Avui, ja sabeu que cada setmana us solen d'una biografia, us parlaré d'una Laurent que va crear l'empresa Ter, bàsicament de rentadores i cuines. Els joves no us sonarà gens, de res, però en els majors sí, ja que la Ter era una de les històries empresarials que se solen emprar per explicar el que va ser denominat miracle espanyol dels anys 60. Idò, darrere la Ter, allà havia la Laurent Joan Roura Camps. És a més, una història de resiliència i superació que val la pena conèixer. En Joan va néixer el 10 de maig de 1919. Era fill d'en Llorenç Roura Piris i Francesca Camps Cardona, una família d'esquerres. Ell mateix va estudiar a l'escola racionalista. Tenia 17 anys quan va esclatar la guerra, feia de sabater, i encara que també apareix com a metal·lúrgic de professió. Abans del cop militar, ja militava ell a la CNT, i el 1936 es va inscriure a les Joventuts Llibertàries, encara que no va tenir cap protagonisme polític. Va entrar voluntari a l'exèrcit republicà i va fer un temps destinat a la bateria de Vinyoncolla i després a la de Jucalari. El febrer de 1939 estudiava a l'Escola Popular de Guerra per ascendir oficial. El van detenir aquell febrer a l'informe de falange local de l'O, trobant una causa de culpabilitat. Era partidari de l'amor libre i el desnudismo, segons l'informe de la falange de l'O. Encara que fins i tot aquesta acusació va quedar en l'aire, el manco així es desprèn de la declaració de 5 laurencs companys a Llucalari que van declarar a favor d'aquest jove. En Joan, sigui com sigui, va estar 2 anys tancat abans de passar per Consell de Guerra, en el qual li van imposar una pena de 6 anys i 1 dia de presó menor. Va sortir en llibertat condicional el juny de 1942 o 43. A poc temps de sortir en llibertat condicional, en Joan se'n va anar a Bilbao i es va establir a Sant Miguel de Basauri. El 1953 ja va posar una empresa de fabricació de frontisses, com tenia el seu conco a l'O. En Joan és emprenedor i té inventiva, i aquest mateix 1953 va constituir una societat per a fabricar rentadores. A la fabricació de rentadores es va sumar poc després la de cuines i altres electrodomèstics. Es tracta de la famosa marca Ter, que es va fer molt popular a Espanya durant la postguerra. A Euskadi, en Camps, es va casar amb Elvira Maurelo. Va morir el 1989 i la seva viuda va morir el 2012. Com que no van tenir fills, en vida en Joan havia realitzat diverses donacions per al geriàtric de l'O. Quan va morir sa viuda, en compliment de sa voluntat d'en Joan, l'Ajuntament de l'O va rebre una donació de 60.000 euros també per millores en el geriàtric. El seu nebot, el regidor Arturo Pontreure, va gestionar aquesta darrera donació. Aquesta és la història d'en Joan Roure Camps, un home que de no res va construir un gran imperi empresarial com una forma de resiliència que moltes persones tenen aquesta força per superar-se. Bon dia.
11: En We Build Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal. Asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca. Vendemos y construimos hogares.
12: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre.
13: Amb el segell Denominació d'Origen Protegida.
14: Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
15: ¿Problemas de plagas en hogares y negocios? En Vectoval aplicamos protocolos avanzados y rigor científico para garantizar espacios libres de plagas. No solo gestionamos incidencias, diseñamos estrategias de prevención técnica protegiendo su entorno y bienestar. Vectoval, especialistas en control de plagas, ciencia al servicio de su tranquilidad. Vectoval.com.
16: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
17: En Menorca, la belleza está en los pequeños detalles. En la luz, en los tonos suaves, en los materiales que conectan con la naturaleza. En Decogalia ya están llegando las novedades de primavera-verano. Mobiliario de exterior, textiles naturales como lino y algodón, iluminación que acompaña y piezas decorativas que aportan frescura y equilibrio. Una colección ligera y serena para tu hogar. Decogalia, calle Sabaters 5, polígono industrial de Ciutadella. Todo un mundo para tu hogar.
2: 12:37 minutos.
18: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dia 1 de juny amb Edu Zendan. Bon dia.
19: Bon dia, Lluís.
18: Hoy por hoy, Cadena Ser.
2: El Tribunal Suprem ha tombat el Registre Únic d'Arrendaments de curta durada de l'Estat, una decisió que la patronal d'habitatges turístics de Menorca, Viturme, considera que era del tot previsible.
19: L'alt tribunal ha anul·lat bona part del reial decret en considerar que l'Estat no té competències per crear un registre nacional que es dupliqui amb els que ja tenen les comunitats autònomes. Des de Viturme recorden que el sector ja està altament regulat i que aquesta mesura només ha servit per generar burocràcia, costos i una gran incertesa a milers de famílies i petits propietaris de l'illa. Escoltem, el vicepresident de l'entitat, el president de l'entitat, Javier Pons de Marco, portaveu també de Viturne.
20: El Estado creó un nuevo registro nacional cuando las comunidades autónomas ya teníamos los registros turísticos plenamente operativos. En Baleares, además, contamos desde hace años con una regulación muy estricta. El resultado ha sido más burocracia, más costes y más inseguridad jurídica para miles de propietarios que ya cumplían con esta ley. Europa pedía coordinación e intercambio de información. Estaba en el primer párrafo. No crear otro registro paralelo. Y eso es lo que siempre hemos defendido desde Viturne. Perseguir la ilegalidad, sí, pero sin castigar a quienes hacen las cosas bien.
19: Des de la patronal menorquina insisteixen que és necessari regular i perseguir l'il·legalitat, però demanen fer-ho amb sentit comú i seguretat jurídica, evitant convertir el lloguer turístic en el cap de turc de la crisi de l'habitatge.
2: El Consell Insular ha aprovat el tercer Pla d'Igualtat de Dones i Homes 2026-2030, una eina estratègica per reforçar la igualtat efectiva i incorporar la perspectiva de gènere en el funcionament intern de la institució.
19: El pla es va aprovar definitivament el passat 17 de març de 2026 en la comissió negociadora integrada per representants del Consell, els sindicats UGT, Comissió Obrera i el Comitè d'Empresa. El procés d'elaboració ha inclòs quatre fases: la iniciativa institucional, diagnosi, definició d'objectius i mesures, implantació i seguiment. Actualment, el 67% de la plantilla del Consell són dones. Entre els principals objectius del nou pla destaquen la integració de la perspectiva de gènere en totes les àrees, la igualtat retributiva, la conciliació laboral i personal i la prevenció de qualsevol tipus d'assetjament o discriminació. La consellera d'Economia i Serveis Generals, Maria Antònia Taltavull, assegura que aquest document representa una passa important per continuar avançant cap a una administració més justa, inclusiva i compromesa amb la igualtat efectiva. Després de l'aprovació del tercer pla d'igualtat, el Consell Insular ja treballa en l'elaboració del futur pla específic LGTBIQ+.
2: La base naval de Mou mantindrà el seu estatus estratègic actual dins de l'estructura de defensa nacional i els compromisos internacionals de l'OTAN. Així ho han confirmat el govern d'Espanya en la Comissió de Defensa del Senat.
19: Ho va fer la secretària d'Estat de Defensa, Maria Amparo Valcarce, arran d'una pregunta formulada pel senador del Partit Popular per Menorca, Cristóbal Marqués. D'aquesta manera, l'executiu central aclareix la polèmica nascuda fa més d'un any, quan es va publicar que Madrid hauria ofert Mahó com a base permanent per a les operacions de l'Aliança Atlàntica al Mediterrani. El senador menorquí ha celebrat que finalment es donin explicacions clares, tot i que ha criticat l'opacitat i la improvisació del govern de Pedro Sánchez, recriminant-li que hagi evitat parlar d'aquest tema durant mesos per no generar tensions amb els seus socis de coalició. Escolta, en Cristóbal Marqués.
0: Secretari d'Estat va confirmar finalment que la base naval de Mo mantindrà exactament el mateix estatus estratègic que té avui. Això vol dir que no canvia res. Però el fons de la qüestió continua sent la falta de transparència. Els menorquins mereixen saber què negocia el govern de l'Estat i quines decisions afecten una infraestructura estratègica de la nostra illa.
19: S'ha de recordar que els rumors sobre la possibilitat que Mahó fos una base permanent de l'OTAN van generar algunes mobilitzacions en contra d'aquesta opció.
2: La platja de Macareieta va patir una sobreocupació del 431% l'estiu passat, la de Turqueta del 328% i la de Pregonda del 303%. I així fins a 15 zones costaneres de Menorca van patir un excés de gent segons dades oficials del Consell Insular.
19: La denúncia l'ha fet des de la plataforma ecologista Via Menorca. El portaveu de la plataforma, Oriol Redalga, alerta que aquest excés de turisme té importants efectes en els ecosistemes dunars que pateixen per la presència excessiva de l'home. Escolta.
21: Implica moltes altres coses, no només que la platja, com a capacitat d'acollida, es vegi completament desbordada, perquè es marca un 15 metres quadrats per usuari a cada una de les platges, i la situació actual que mostren l'estudi CAT és que no arriba ni als 5 metres quadrats per usuari. Per tant, vol dir que un ecosistema fràgil com és una platja se'n veu ressentida, i les imatges després de final de temporada de totes les dunes rebentades perquè la gent acaba trobant puesto allà on no pot o no hauria d'estar permès perquè estan protegides les dunes.
19: Redalga adverteix, a més, que aquest accés de turistes també té efectes en altres aspectes de la vida menorquina i la qualitat de vida en general dels residents.
21: Per tant, això afecta els recursos naturals, l'aigua, això afecta les infraestructures, sí, la carretera, afecta l'hospital, afecta aquests serveis i que tot vagi malament durant aquests mesos en què se supera tota aquesta quantitat de límits, no?
19: Els ecologistes afegeixen que la majoria de platges sobreocupades són cales verges, que a més són les que tenen més promoció de l'illa, per la qual cosa l'experiència del turista que ens visita acaba sent dolenta i molt enfora de les expectatives que se li han venut.
2: Menorca es prepara per l'eclipsi total de sol del proper 12 d'agost i les expectatives per poder observar-ho són optimistes, tot i que encara es pres per tenir un pronòstic meteorològic exacte. L'Agència Estatal de Meteorologia ha publicat un estudi que permet esperar un dia clar per poder gaudir al màxim d'aquest fenomen.
19: Segons les dades recollides durant els últims 16 anys, les Illes Balears presenten una probabilitat de cel clar entre el 65 i el 80%. Aquesta xifra situa l'arxipèlag com una de les zones amb millors condicions de visibilitat per damunt d'altres punts del país. Dintre de l'arxipèlag, on les estadístiques són manco favorables, són al nord d'Eivissa i al sud-est de Mallorca, on les opcions baixen fins a una forquilla que estaria entre el 50 i el 65%. Des d'EMET adverteixen, però, que aquest mapa no és una predicció de futur, sinó una estimació basada en la freqüència històrica de cels clars. S'haurà d'esperar ara les properes dates per que s'atraqui aquest esdeveniment per poder confirmar si els núvols ens permetran gaudir plenament d'aquest espectacle astronòmic que es viurà a la nostra illa el proper, com dèiem, el 12 d'agost.
2: Hi ha més informació a partir de les 2:15, a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
1: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
3: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
22: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
23: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
24: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,69 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: Cada mes, pàgina de llibres al nostre programa. Volem mirar de preparar-nos a una proposta d'edicions Cidillà amb el títol de Relats a les Illes Balears, un llibre coral on moltes diferents històries de les nostres illes ens miren d'apropar perfils que ens hi apropen i ens ajuden a entendre un poc la societat, les persones, nissagues de llinatges singulars o persones que bé val mirar de conèixer. Avui volem mirar d'apropar-nos amb la quota menorquina, podríem dir, del que és aquest Arrelats a les Illes Balears, i anem a saludar els nostres convidats, Adolf Sintes. Bon dia.
25: Hola, bon dia, Lluís.
2: Bon dia, i gràcies per acompanyar-nos. També és amb nosaltres Miquel Àngel Limón. Miquel Àngel, bon dia.
26: Hola, molt bon dia.
2: I també hem convidat avui a Llucia Pons. Llucia, bon dia.
27: Bon dia a tothom.
2: Són aquestes tres aportacions dins un llibre que ens permet apropar-nos, quasi més que apropar-nos, realment endinsar-nos dins d'històries singulars i peculiars. Adolfo, començaré per demanar-te un poc quina va ser la proposta que podem trobar dins de Relats de les Illes Balears.
25: Sí, jo he triat la nissaga dels reinessos, nissaga de pescadors, però també s'hi enllacen molts altres temes d'interès, crec, com és el contraband, no? Que a Menorca va tenir una gran importància a la postguerra, en temps de misèria i cartilles de racionament. I precisament tres dels reinessos van partir amb la barca de pesca, un lleut, 7 persones dins la barca, fins a Tànger, Gibraltar, i tingut el gust de conèixer molta gent d'aquesta nissaga. I a més té un altre detall important, és que hi ha un pescador reiners encara en actiu, la cala dels Canutells, que ha estat una cala fonamental per aquesta nissaga.
2: De fet, comences un poc el teu relat fent esment que el veus arribar un poc amb el moll, amb el que ha pescat.
25: Exacte.
2: I ell, poc menys, que vens a dir que és el darrer d'una nissaga de pescador. Que amb ell s'acaba, diguem-ne, un poc tot el que és la relació amb el mar d'aquest llinatge.
25: Sí, en Xec Reinés Fàbregas, nascut l'any 1971, els pescadors Canutells, com dèiem. Els Canutells, curiosament, hi ha tres pescadors, Martí Mates, en tres són, i l'altre, Miquel Vendrís, que també és d'una llarga nissaga de pescadors, però bueno, per qualcun es dubta, però me fa l'efecte que en pocs anys, el dia que ells ho deixin, aquests tres pescadors, que és un cas únic a Menorca, que a una cala hi hagi tres pescadors professionals, segurament no n'hi quedarà cap, vull dir, no hi ha relleu generacional.
2: El fet que ens endinsem dins de la història que tu dues en aquests reinessos, i que toca, com bé dius, no només la pesca, sinó el contraband, ens du a situacions i a noms que són d'allò més interessants. En Mingú, per exemple, sí. És un dels destacats d'aquesta història.
25: Aquí es podria escriure una novel·la. Tu que ets un poc novel·lista, un poc de la ficció, no hi podria ficcionar gaire, perquè la seva vida en si és una aventura. Va estar 20 anys entre Tànger i fora de Menorca amb el contraband, i van embarcat amb uns barcos també mercants de contraband que partien dels Països Baixos o de Bèlgica, travessaven tota la península, passaven el Mediterrani fins a l'Adriàtic. Vull dir, i allà ho van capturar, diguéssim, a ell, ho van tancar en galera, que diuen els italians, no?, la presó, durant un any, menjant allà pasta xuta.
4: Que se'n va fartar, se'n va fartar de la pasta.
25: I tant, no em va menjar mai més, crec.
4: Bueno, vull també demanar a en Miquel Àngel Limón a veure quina és la història o el llinatge, en aquest cas, perquè també ben conegut, jo crec que aborda més d'una generació i amb un llinatge també ben conegut i que té, quasi de la mateixa manera que hem comentat ara amb els reinesos de Nadolf, també és com un relat d'una història que arriba a un final.
26: Sí, és el llinatge d'Estoltavull, que és una família representativa, no sa única ni farí prop, d'allò que històricament se denomina la burgesia mercantil de Menorca, específicament la burgesia mercantil de Mou. Una burgesia mercantil directíssimament relacionada amb el món del comerç naval, és a dir, el comerç mercant. Comprar i vendre mercaderies que flotes, més o menys grans, més o menys numeroses, es posen a navegar pel Mediterrani per crear negocis de compra i venda de productes, generalment de subsistència, blat, ordi i altres matèries d'alimentació humana.
4: És una clara muntanya russa, allà on podem veure com creix en un moment determinat l'èxit i la prosperitat dins d'aquesta família i com en algun moment també passa tot el contrari, no? Però al llarg dels anys i de les persones que tal vegada se'ls pressuposa que han de, sí com sigui, mantenir viu la força i el múscul de la generació anterior, que tal vegada, doncs, com passa a un dels protagonistes, el que passa és que li agrada la música i prou.
26: Sí, efectivament. Aquest és un relat que abraça quatre generacions. Toltavull Quevedo, Toltavull García, Toltavull Galens i Toltavull Saura. Són quatre dinasties consecutives, naturalment, que van mantenint i ampliant, en molts de casos, tot l'abast de la riquesa, la capacitat inversora, la capacitat de negoci, etc., d'aquest llinatge Toltavull. Però, com sempre succeeix, gairebé és cíclic en sa vida humana, també ho és en sa vida de ses nissagues, aquesta quarta generació entra en un cert decliu i pràcticament queda extingida com a tal nissaga naviliera, perquè, efectivament, l'únic que hereda tots els béns i sa tradició familiar, que és en Josep Maria Toltavull Saura, tot i acabar sent director d'Ocona, Transmediterrània, etc., i mantenir un alt nivell social i econòmic, personalment parlant, ell, resulta que li agradava infinitament molt més la música que no el negoci. I ell, que no va tenir descendència i no va haver continuïtat de sang directa dels negocis del Toltavull, entra en una gairebé absoluta extinció, encara que hi ha a Mahó molts de Toltavulls, s'han d'entendre, però són altres branques que no deriven directament de sang del darrer i aquesta quarta generació Toltavull Saura.
4: Fixeu-vos com són les coses en quatre generacions, des d'anar a Cuba i aconseguir fer uns diners treballant amb explotacions sucreres, un poc a tornar a Menorca. És força interessant, evidentment, i veig com una correlació un poc en el que comentàvem ara amb Adolf i també amb el que ens comenta Miquel Àngel Limón, no? En essència, són menorquins que surten de Menorca un poc cercant l'aconseguir fer uns diners. No és igual, tal vegada, el cas que ve a continuació, que és el d'anar a Llucia, perquè tu, Llucia, et centres en aquells menorquins que queden aquí a Menorca, treballen la terra, i en particular amb un pagès, amb un menorquí i la seva família.
5: Sí, bé, famosa és la Montpau del Gallarens, no?, i la seva nissaga, encara que no és de tantes generacions com en altres casos, però que va tenir 9 fills i encara que n'hi va haver que per poc temps, però tots es van dedicar a ser pagesos d'alguns llocs, no?
4: Així, a través de el que escrius, ens permet, en certa manera, ja no únicament endinsar-nos un poc en el seu perfil, sinó entendre molt millor el que són les diferents feines del camp. És un recorregut per la ruralia de Sant Estrella que ens ajuda a veure i entendre l'abast i la difícil feina de tirar endavant i fer rendible també la terra.
5: Sí, de documents n'hi ha... Bueno, són pràcticament inexistents, els documents històrics en aquest cas no compten, així que el meu article s'ha basat en l'entrevista que he fet a un dels seus fills, en Joan Bosch, també conegut com a l'amo del Garens, va ser el que va prendre relleu, encara que ells també havien estat molt arrelats a un altre lloc, que es deia Galforí, en qualsevol cas, el que és la Vall de Menorca, i gràcies a ell doncs, vam poder fer un repàs de totes aquestes feines que, si bé han tingut continuïtat fins al present, han canviat la majoria d'elles en molts dels seus aspectes, no? I és així com el sistema de mitges, per exemple, no? que tant ha marcat Menorca i que continua tan vigent, i totes les feines i fins i tot celebracions anuals que marquen molt aquest calendari pagès, pues veure com eren, no? i com han anat evolucionant.
4: Crec que, i faig un poc la pregunta oberta a tots tres, no? De la importància moltes vegades de que es puguin fer aquests relats, aquests escrits, aquestes investigacions per part vostra, precisament perquè hi hagi una vida, un coneixement que no quedi oblidat. Entenc, bueno, tu, Alfons, a més, també ets expert un poc en poder fer això, aquestes entrevistes i aquesta recerca.
25: No sé si som expert, però sí que m'interessa molt aquests testimonis orals que diu na Llucia, perquè la documentació històrica te'n va a l'arxiu i el trobaràs ara o d'aquí 20 anys, o la maroteca, tot això és fàcil de trobar, bueno, fàcil, de la seva feina, no? Però aquests testimonis orals o els arreplegues en el seu moment o es perden definitivament. Per tant, la major part de la meva obra es basa en testimonis orals. Aquest cas que deia de Mingo Reinés, hi vaig fer amistat amb ell, vaig anar a arribar a pescar i tot. I, vull dir, aquest contacte personal te dona molt més que els documents, moltes vegades.
4: I probablement, moltes vegades, el que passa també és que de cop i volta apareix alguna mena de document que pugui ser escrit o gràfic

0: na Dols, la documentació oral, el testimoni oral, és una altra de les grans pedreres per poder escriure i perpetuar el record i el coneixement, en aquest cas, d'una nissaga. Però també ho és la documentació, una documentació que el mateix Adolf remarcava, sempre la trobarem. Si no hi ha un incendi, si no hi ha una filtració d'aigua que destrueixi el paper. I el meu és un relat, sobretot, que està basat en els continguts documentals en què podem reconstruir el passat.
1: Són complementaris, està clar.
2: Sí, sí, certament. Llucia, evidentment, ja t'imagino fent també moltes entrevistes. Què és el que ha suposat per tu, no? El contacte amb els testimonis, les veus i aquestes entrevistes que vas mantenir per poder escriure't el teu article?
3: Bueno, ja mos coneixien de fa temps. De fet, a la seva dona, no, Juanita Taltavull, jo l'havia entrevistada com a madona en el meu primer treball de recerca que vaig fer a la universitat. Llavors és una família per ser molt, molt coneguda, a part de que la seva filla és la gerent de la cooperativa del Camp de Menorca, on jo estic desenvolupant tot el meu projecte. Per tant, la familiaritat era molt alta, no? Així tot, entrevistar Joan del Garens va ser emotiu en el sentit de que fins i tot per la seva família, no?, que ha descobert coses, anècdotes i detalls que no sabien, perquè en una entrevista sempre surt molt més, no?, que en una conversa, que en coses que es puguin anar dient en el dia a dia. Llavors, molt bé, la veritat és que, bueno, hem estat llaços amb aquesta família i hem afegit cosetes i detalls que sempre ajuden a complementar tot el que ja sabem, no?
2: Sort la nostra, de poder tenir les vostres feines dins aquest Arrelats a les Illes Balears, un llibre que ja està disponible i es pot trobar a llibreries.
1: Sí, per cert, ha sorgit l'ocasió de fer una presentació conjunta a Mallorca a la llibreria que hi ha a Santa Maria del Camí, que hi haurà en Felip Siré per Eivissa, en Sebastià Serra per Mallorca, dues autoritats de la història i l'acadèmia, que jo no els hi prenen el seu nivell, i jo per part de Menorca. I si no en Lucía o en Miquel poden venir, millor encara. Serà dia 17 d'aquest mes.
2: Doncs vull agrair a tots tres que ens hagueu acompanyat, Lucía, Miquel Àngel, Adolf, per haver compartit uns minuts amb nosaltres aquí a l'Oi per Oi Menorca. Moltes gràcies i bon dia.
1: Gràcies a tu, bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
4: És la 1 a mediodía en Canàries. La imagen está hasta ahora en la Audiencia Nacional, donde está declarando el comisario Villarejo por la Operación Kitchen. Villarejo también está apuntando al entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, pero se está retractando en algunos detalles. Dice ahora el comisario que no era una operación para intervenir a Bárcenas la información que perjudicase al Partido Popular. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
5: Villarejo ha situado el origen de todo poco antes del verano de 2013. El director de la policía, Ignacio Cosidó, le llama a su despacho y le dice que tiene un asunto muy importante para él.
6: El propio señor Cosidó me llama a su despacho y me dice que el señor Pino, que el DAO, me iba a dar una serie de instrucciones sobre un asunto que había un interés muy importante.
5: Y le explican que debe captar al chofer de Bárcenas. Hasta ahí todo coherente con lo que declaró en instrucción. Hoy se retracta de la mayoría. Dice que el objetivo de espiar a Bárcenas era para encontrar su dinero, testaferros y relaciones con traficantes de armas, no para encontrar y destruir las pruebas que tuviera contra el PP en contra de lo declarado por el propio Villarejo en otras comparecencias, de sus propias grabaciones o de las anotaciones de sus agendas. Villarejo dice que si ahora cambia de versión es porque ha descubierto que hubo una reunión entre Rajoy, el emérito, y el director del CNI para destruirle ante la hilaridad de la sala.
4: Los migrantes están más sanos y van menos al médico que los españoles. Así lo apunta el Ministerio de Sanidad en su informe publicado esta mañana sobre el uso que hacen del sistema sanitario público en nuestro país. Mariela Lorido, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Suponen menos gasto para el sistema, sufren menos patologías costosas y con mayor presión asistencial, consumen menos medicamentos y padecen menos enfermedades crónicas. No son ellos los que colapsan el sistema, según la ministra de Sanidad, Mónica García.
8: La población nacida en España presenta entre un 18 y un 51% más visitas a atención primaria, entre un 32 y un 69% más consumo de medicamentos y entre un 24 y un 38% más enfermedades crónicas.

0: Hora 14 i 15 minuts del migdia. Moment ara per la informació de Menorca. Aquí a la cadena SER, avui és dilluns, és dia primer de juny, un dia en què hem sabut que Viturme, la patronal dels habitatges turístics de Menorca, valora positivament que el Tribunal Suprem hagi anul·lat parcialment el Reial Decret 1312/2024, pel qual es va crear el Registre Únic d'Arrendament de Curta Durada. L'entitat considera que la decisió judicial confirma el que ja et venia advertint, que suposava una duplicitat de tasques, un augment de la burocràcia, sobretot tenint en compte que ja hi havia una normativa autonòmica al respecte. Sentirem l'opinió de Viturme en aquest informatiu. També xerrarem de la sobreocupació de les platges de Menorca. Macarelleta va patir l'any passat una sobreocupació del 431%. Així ho denuncien des de Via Menorca. Demanen canvis en el model turístic de la nostra illa per evitar aquesta presència massiva de persones a les platges verges de l'illa. I la base naval de Maó també mantindrà el seu estatus estratègic actual dintre de l'estructura de defensa nacional, així ho afirma el govern d'Espanya en la Comissió de Defensa del Senat. Xerrarem d'aquests temes i d'altres més en aquest informatiu que comencem ara, que allargarem com sempre fins i mitja i que arrencam amb l'informació del temps.
1: Espai patrocinat per Eima Menorca.
0: Juan Carlos Peña, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal? Avui i demà a Menorca, temps estable, avui amb pocs canvis a les temperatures. Arribarem a màximes de 29 graus a Ciutadella, 28 a Maó. Demà dimarts les temperatures pujaran i arribarem a màximes de 31 graus a Ciutadella i 29 a Maó. Això sí, a partir de dimecres les temperatures començaran a baixar i la calor s'anirà debilitant. És una informació d'EMET.
3: Eima Menorca. Experimenta el confort de tu hogar con nuestras puertas, ventanas y cerramientos de PVC, diseñadas para maximizar el ahorro energético. Disfruta de un ambiente acogedor, contribuyendo al bienestar de tu bolsillo y del planeta. Eima Menorca. Especialistas en reformas integrales. En María Luisa Serra 5 y en la calle Pintor Calvo 2, esquina con la avenida Menorca de Mahó. Descubre nuestras soluciones en eimamenorca.es.
0: Dues i 18 minuts d'entrada en matèria. El Tribunal Suprem ha tombat el Registre Únic d'Arrendaments de Curta Estada de l'Estat, una decisió que la patronal d'habitatges turístics de Menorca, Viturme, considera que era del tot previsible. L'alt tribunal ha anul·lat bona part del Reial Decret en considerar que l'Estat no té competències per crear un registre nacional que dupliqui, ja que n'hi ha un d'autonòmic. Des de Viturme recorden que el sector ja està altament regulat i que aquesta mesura només ha servit per generar burocràcia, costos i una gran incertesa a milers de famílies i petits empresaris de la nostra illa. Escoltem el president de l'entitat, Javier Pons de Marco.
4: El Estado creó un nuevo registro nacional cuando las comunidades autónomas ya teníamos los registros turísticos plenamente operativos. En Baleares, además, contamos desde hace años con una regulación muy estricta. El resultado ha sido más burocracia, más costes y más inseguridad jurídica para miles de propietarios que ya cumplían con esta ley. Europa pedía coordinación e intercambio de información. Estaba en el primer párrafo. No crear otro registro paralelo. Y eso es lo que siempre hemos defendido desde Viturne. Perseguir la ilegalidad, sí, pero sin castigar a quienes hacen las cosas bien.
0: Des de la patronal menorquina insisteixen en que és necessari regular i perseguir l'il·legalitat, però demanen fer-ho amb més sentit comú i seguretat jurídica, evitant convertir el lloguer turístic en el cap de turc de la crisi de l'habitatge. Canviant de tema, les platges de Menorca estan sobresaturades, és una evidència. La platja de Macarelleta va patir una sobreocupació del 431% l'estiu passat, la de Cala Antorqueta del 328 i la de Paragonda del 303%. Així, fins a 15 zones costaneres de Menorca van patir accés de gent segons les dades oficials del propi Consell Insular de Menorca. La denúncia s'ha fet des de la plataforma ecologista Via Menorca. El seu portaveu, Oriol Redalga, alerta que aquest excés de turisme té importants efectes en els ecosistemes dunars que pateixen per la presència excessiva de l'home. Escoltem Oriol Redalga.
5: Implica moltes altres coses, no només que la platja com a capacitat d'acollida es vegi completament desbordada, perquè es marquen 15 metres quadrats per usuari a cada una de les platges, i la situació actual que mostren l'estudi CAT és que no arriba ni a 5 metres quadrats per usuari. Per tant, vol dir que un ecosistema fràgil com és una platja se'n veu ressentida, i les imatges després de final de temporada de totes les dunes rebentades perquè la gent acaba trobant puesto allà on no pot o no hauria d'estar permès perquè estan protegides les dunes.
0: Dadal adverteix, a més, que aquest accés de turistes també té efectes en altres aspectes de la vida menorquina i la qualitat de vida, diu, se'n ressenteix en general.
5: Per tant, això afecta els recursos naturals, l'aigua, això afecta les infraestructures, sigui la carretera, afecta l'hospital, afecta que els serveis i ses, bueno, que tot vagi malament durant aquests mesos en què se supera tota aquesta quantitat de límits, no?
0: L'ecologista afegeix a més que la majoria de platges sobreocupades són cales verges, que són les que més es promocionen, per a qual cosa l'experiència del turista que ens visita acaba sent dolenta i molt enfora de les expectatives que se li han venut. Xaramarà de la base naval de Maó, que mantindrà el seu estatus estratègic actual dintre de l'estructura de defensa nacional i també dels compromisos internacionals de l'OTAN. Així ho ha confirmat el govern d'Espanya en la Comissió de Defensa del Senat. Ho va fer la secretària d'Estat de Defensa, Maria Amparo Valcarce, arran d'una pregunta formulada pel senador del Partit Popular, Cristóbal Marqués. D'aquesta manera, l'executiu central aclareix la polèmica nascuda fa més d'un any, quan es va publicar que Madrid hauria ofert Maó com a base permanent per operacions de l'Aliança Atlàntica al Mediterrani. El senador menorquí celebra que finalment es donin explicacions clares, tot i que critica l'opacitat i la improvisació del govern de Pedro Sánchez, recriminant-li que hagi evitat parlar d'aquesta qüestió durant mesos per no generar tensions amb els seus propis socis de govern. L'escoltem.
6: Secretària d'Estat va confirmar finalment que la base naval de Mó mantindrà exactament el mateix estatus estratègic que té avui. Això vol dir que no canvia res. Però el fons de la qüestió continua sent la falta de transparència. Els menorquins mereixen saber què negocia el govern de l'Estat i quines decisions afecten una infraestructura estratègica de la nostra illa.
0: S'ha de recordar que el rumor sobre la possibilitat de que Maó fos una base permanent de l'OTAN va generar algunes mobilitzacions en contra d'aquesta opció en el passat. I el Consell Insular de Menorca ha aprovat el tercer Pla d'Igualtat de Dones i Homes 2026-2030, una eina estratègica per reforçar la igualtat efectiva i incorporar la perspectiva de gènere en el funcionament intern de la institució. El pla es va aprovar definitivament el passat 16 de març per comissió negociadora, integrada per representants del Consell, també dels sindicats UGT i Comissions Obreres i el Comitè d'Empresa. El procés d'elaboració ha inclòs quatre fases: una iniciativa institucional, diagnosi, definició d'objectius i mesures, i implantació i seguretat. Actualment s'ha de recordar que el 67% de la plantilla de treballadors del Consell Insular de Menorca són dones. Entre els principals objectius del nou pla destaquen la integració de la perspectiva de gènere en totes les àrees, la igualtat retributiva, la conciliació laboral i personal i la prevenció de qualsevol tipus d'assetjament o discriminació. La consellera d'Economia i Serveis Generals, Maria Antònia Taldevall, assegura que aquest document representa una passa important per continuar avançant cap a una administració més justa, inclusiva i compromesa amb la igualtat efectiva. I Menorca es prepara per l'eclipsi total de sol del proper 12 d'agost i les expectatives per poder observar-lo són optimistes. Tot i que encara és prest per tenir un pronòstic meteorològic exacte, l'Agència Estatal de Meteorologia ha publicat un estudi que permet esperar un dia clar per poder gaudir al màxim d'aquest fenomen. Segons les dades recollides durant els darrers 16 anys, les Illes Balears presenten una probabilitat de cel clar entre el 65 i el 80%. Aquesta xifra situa l'arxipèlag com una de les zones amb millors condicions de visibilitat per damunt d'altres punts del país. Dintre de l'arxipèlag, on les estadístiques són manco favorables, hi ha la zona del nord d'Eivissa o el sud-est de Mallorca, on aquestes opcions baixen fins a una forquilla que queda oscil·lant entre el 50 i el 65% de probabilitats. Des de l'EMET adverteixen, però, que aquest mapa no és una predicció de futur, sinó una estimació basada en la freqüència històrica de cels clars. S'haurà d'esperar, idò, aquestes dates més properes ja a l'esdeveniment astronòmic per poder confirmar si els núvols ens permetran gaudir o no plenament d'aquest espectacle de l'eclipsi de sol. Arribem al punt de les 2:25, és moment ja pels esports.
7: Andreu Hernández seguirà com a president del Club Vòlei Ciutadella durant els propers 4 anys. La seva ha estat l'única candidatura que s'ha presentat en temps i forma, per la qual cosa es mantindrà, com hem dit, 4 anys més al càrrec. Així ho ha anunciat la comissió electoral del club aquest dilluns matí. El seu nomenament es formalitzarà el proper 19 de juny en una assemblea extraordinària. Acompanyen en la candidatura Hernández Lourdes Llorenç com a vicepresidenta, Miquel Moll com a tesorer i Juanjo Pons, Juanjo Sintes, Pep Llorenç i Pedro Munar com a vocals. Andreu Hernández explicava que tot el procés s'ha desenvolupat amb tranquil·litat i sense que cap soci presentés alguna alternativa.
8: En aquest cas, pues, nosaltres no hem tingut cap tipus de requeriment ni de cap soci que hagi estat en contra o que hagi volgut presentar una alternativa. Per tant, serem la mateixa junta que hem estat els darrers, em sembla, 8 o 12 anys, seguint el mateix camí que tenim marcat, no? Per les línies de continuïtat i de tranquil·litat en el Cines Club.
7: El president reelegit també ha destacat que aquesta pau social i institucional, així com la continuïtat, ajuda que els equips puguin treballar de forma més còmoda.
8: Per suposat, vull dir, aquesta continuïtat i aquesta estabilitat que volem transmetre i que, de fet, és real, ajuda que quan ens dirigim a alguna jugadora professional perquè s'incorpori, pot sap on ve. Vull dir, sap que no hi ha grans canvis, que la línia que es marca et segueix puntualment i, de fet, les llaves.
7: Cal recordar que la barca de la propera temporada ja està confeccionat. La 27a regata Menorca-Sant Joan Trofeu Alfons XIII i la regata Pont d'Amor compten els dies perquè arrenqui la prova. Ja són més de 40 les embarcacions inscrites en una cursa que començarà dijous 18 de juny des de Barcelona i que es complementarà amb la disputa d'una regata vela dins el Pont d'Amor el dissabte 20 de juny. La competició arrencarà el dimecres 17 de juny amb el registre dels participants a l'oficina de regata del Real Club Nàutic Barcelona. L'inici de la regata serà l'endemà a partir de migdia. Les 42 embarcacions inscrites fins al moment s'enfrontaran a una travessia de 140 milles nàutiques, uns 250 quilòmetres, impulsades únicament per la força del vent. L'arribada de les primeres embarcacions, que dependrà de les condicions que es trobin durant la navegació, està prevista per divendres 19 de juny. El dissabte 20 de juny es viurà la regata a Pont d'Amor, una espectacular proposta també a vela, que es desenvoluparà dins la Rada Maonesa i que compta amb un recorregut d'unes 8 milles nàutiques. I acabar amb la selecció espanyola de futbol americà, on juga la ciutadellenca Ruth Álvarez, va perdre a Calatayud davant Finlàndia per 13-31 en l'última jornada de la fase classificatòria de l'Eurocopa de Nacions, per la qual cosa s'ha acomiadat de l'opció de jugar a la gran final europea. Finlàndia sí que lluitarà pel títol. En tasques defensives va destacar la linebacker menorquina Ruth Álvarez, que juga per les Barcelona Búfals. Aquesta derrota impedirà Álvarez i Espanya reeditar el títol continental aconseguit fa 2 anys. Espanya ha guanyat en aquesta fase classificatòria Gran Bretanya, però va perdre davant Alemanya i ara contra Finlàndia. A l'altre partit, Alemanya va imposar-se al Regne Unit. D'aquesta manera, germàniques i fineses lluitaran pel títol, mentre que Espanya i Gran Bretanya competiran pel bronze en un partit que tindrà lloc el cap de setmana del 22-23 d'agost.
9: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
10: Tuya.
9: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
10: Sí, tu prima.
11: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
12: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com.
13: Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caib.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
0: Arribem al punt de les 2:30. Continua aquí tota la informació a la Cadena SER.